Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

Aquests són els nostres consells. Llevar taques. Una mida d'urgència per llevar una taca difícil és utilitzar l'espuma d'afaitar. Poseu-ne un pot damunt la taca i deixeu que actuï durant una estona. Després, renteu la peça de roba igual que sempre.

coneguem les nostres dites i refranys. Tots som iguals en estar a les fosques. Se diu per frenar el bravetjament d'algú que se considera superior als altres.

0: Home, sí, és que és forta. Des de Xiquet, i me diuen Juane. Me pare, però, te diu Franca.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, fet

Sabíeu que a Manacor se troba la basílica paleocristiana de Sant Parató? Ràdio Murta, música i companyia durant tot el dia.

Aquests són els nostres consells. Rajoles sense grasa. La millor manera d'acabar amb la grasa de les rajoles de la cuina consisteix en posar un pot de llet a l'aigua que anava a utilitzar per la seva llampiesa. Introduir el pedaç durant 10 minuts i després escorre. Fregueu les rajoles i veureu com brillen.

0: com en Toni Frontera.
1: Hola, Manu. I vols agrair que t'estic. I també en els teus oients, perquè si el degrada de sentir les meves cançons, escolta, jo he cantat. Perquè no havia passat mai tant de gust de cantar com ara, rei. Ni quan tenia 20 anys passava tant de gust. Bon dia, una abraçada a tots. Que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.

coneguem les nostres dites i refranys. Més val els lots que malalties. Es diu per a conhort d'algú que considera excessiu el nombre de fills.

0: Sona Margarita d'Escarritxó.
1: Sona Margarita de Rosal.
2: Mira, me llamo Petra, llamo desde Establiment.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Congelats que no apareixen. Les gambes congelades agafaran més gust si una vegada descongelades i abans de coure-les, les submergiu dins llet. Notareu la diferència.

Hola a tots, com va això? Som en Crit Junico, des de Ciutadella de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que siguin moltíssims més i, com no, escoltant qualcuna de les meves cançons. Salut i besades a tothom.

Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Aquests són els nostres consells. Rentavidres natural. La protó acumulada de vidre se pot eliminar en ceba. Xapeu-la per la meitat i fregueu el vidre amb ella. Quan vegeu que està bruta, talleu una tallada i seguiu fent net el vidre. Però com queden perfectes, quasi sense esforç.

amics som en Jaume Sureda. I si no fos, si no fos per Ràdio Murta i Manu Blanco,

Coneguem els nostres dites i refranys. Mai no m'ha entrat que no hagi ballat. Ho diuen per manifestar que estan disposats a fer qualsevol cosa.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Estimats amics de Grup 4, sóc l'Eduard Estivill de Falsterbo, amb la gira Adeu Paf. Una salutació molt gran per tots vosaltres i esperem que us agradi la nostra música, que segur que coneixeu. Un petó molt gran i abraçada de bona música i bon son.

Aquests són els nostres consells. Conservar ses peres. Guardeu-les dins la gelera en sa coa per amunt. D'aquesta manera poden durar setmanes.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui no ho vulgui creure, que ho vagi a veure. Ho diu aquell que s'hi sent indiferent envers d'allò que li afirmen i no vol preocupar-se de comprovar-ho ni de negar-ho.

0: Jaume Miquel Ferribot de Benacà.
1: Telefon de Porta Colom, Sant Antoni Roig Andreu.
2: Sona Noelia de Falanit.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta.

en aquesta vida no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Este es el mes del gran eclipse. Todo el mundo habla de ello. Pero los eclipses no solo ocurren en el cielo, también ocurren en el mercado inmobiliario. Te lo explicamos. Cuando el precio eclipsa el valor, cuando la improvisación eclipsa la estrategia. Este agosto, que no te eclipsen la venta de tu casa. Antes de tomar una decisión, habla con quien lleva décadas ayudando a propietarios a vender mejor. Fincas Fiol. No vendemos casas, cambiamos vidas.
1: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
2: Aquest pròxim dissabte 15 d'agost a les 21 hores a la plaça Bisbe Planes de Sant Jordi, Sardinada i 31 gran cantada d'Havaneres i cançó marinera amb Elisabet Grau i Arpellots Havaneres Band, Torrada Sardines i Cremada Roma Amazona. I col·labora Associació de Veïnars d'Esplà Sant Jordi i l'INSA.
3: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
4: Blanca terra, gust amb arrels.
5: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, Are Balears 26 y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
6: Catonames aquí, som de Perete, molt bon dia, visca Ràdio Murta. Manu, bon dia a tots els oients de Ràdio Murta. Escolta, Manu, que te sabria greu posa'm aquella cançó tan mona de Daniela Romo, que és una cantant mexicana, que deia allò de «Yo no te pido la luna, tan solo quiero besar». Ah, una cosa així, eh? No te penses que jo vaig molt bé, eh? Però sí, «Yo no te pido la luna», de Daniela Romo. Ai...

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: ¿Quieres que tu evento sea todo un éxito? En FC Eventos Mallorca lo hacemos posible. Organización de bodas, cumpleaños, comuniones, eventos de empresa, fiestas privadas y todo lo que imagines. Un servicio a medida para que tú solo te preocupes de disfrutar. Contacta ahora con FC Eventos Mallorca en el 699-64-38-25 y haz realidad el evento que siempre has soñado.
1: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero Canal 4 Televisió, Bauxa A. En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
2: Hola, Banca Vesper, Radio Murta. Mira, Manu, sono Francisca de Menorca. Voldria la cançó La Paz Mundial. I la dedic a la Cristina, la meva neta, i després per la nana d'Esmolina. I totes les anes, a vides i per haver, totes les que hi ha hagut i totes les que hi va haver. Totes les anes, moltes felicitats. I passo per la Lluïsa Dinca, amb el senyor Tomàs Agarro, la Maria de Petra, la Margarita de Campanet, la Issa de Rafal Nou, la Maria de Palma, la Maria Magdalena de Santanyí, la Nati de Sant Oliva, la Àngela de Sa Torre, ja l'havia dit, però bueno, la Neus de Sa Pobla, la Fina de Sant Serra, pues el cotó i tota la seva família, els meus fills, nets i bisnets, i esta taranyet, que ja té 3 anys, i per tots els que escolten Ràdio Murta. Crec que ja heu passat un bon cap de setmana. Vale? Gràcies, Manu, aquesta cançó que te dic, La Paz Mundial, a veure si la guerra acaba d'una vegada. Gràcies, moltes gràcies. Adéu.

Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.

a que a lo millor hay un lloc on el fot xerra i se quan respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, quan sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A. Rancho Bonanza. Abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche. Con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas. Con menús caseros de martes a viernes. Y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante. Comida deliciosa. Trato familiar inmejorable. Con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, Carrer Violés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971-26-1087. Móvil WhatsApp 633-26-0016. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Boníssim!
1: Vols impulsar el teu negoci, fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
2: Hola, Manu. Soy Pilar de Santallí. Me gustaría que me pusieran la canción Granada, la Granada tierra mía. Para mí, me la dedico para mí misma porque no tengo a quien dedicársela. Pero lo dedico para todos los que llaman y para ti precisamente. Un beso muy fuerte. Hasta luego. Dios.

Mitges hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom son pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: Aquest pròxim dissabte 15 d'agost a les 21 hores, a la plaça Bisbe Planes de Sant Jordi, Sardinada, i 31 gran cantada d'Havaneres i Cançó Marinera, amb Elisabet Grau i Arpellots Havaneres Band, Torrada Sardines i Cremada Roma Amazona. I col·labora Associació de Veïnars d'Esplà Sant Jordi i l'INSA.
1: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Hola, bon dia, Manu. Som la Margarita de la plaça dels Toros. Voldria escoltar una cançó, si pot ser, la banda sonora de Gladiator, i la dedico a la meva filla. Gràcies.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Talguides. T'esperam a la carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Talguides, sembrant futur des de 1910.

0: Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Són Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som Mut Nou, t'hi esperam.
1: No te perdis les rebaixes de Gaspar Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gaspar Bou, especialistes en talles grosses. Gaspar Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro.

0: Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
1: El verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Smith-Jorgran, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo. Tradición, calidad y esencia de Menorca.
2: Buen día, Manu. Son Número de Petro. ¿Te crees? ¿Los perdemás? ¿Me podés posar dues cançons? Una de Manolo Escobar i l'altra de... de Sari, de Catalugues. Que de Sari no me queda ni escatge. Tantes escoltades que no saps què. Me pot posar dues. Un popurri de Manolo Escobar i una de Sari. I pot, si no, de Manolo Escobar. Jo que dic que no sé si de Menorca, en el meu home, en el meu fill, en la Coloma. En el Nati de Sant Oliva, en el Coloma de Sant Oliva, en el Tomàs Navarro, en el Miquel de Garrafal, en el Lària de Sant Ferriol, de son pare, i en el Lluís de Vinca, i en el Maria de Palma, i en Maria Magdalena de Sant Anyer, en el Maria Antònia de Falaneig, en el Maria Antònia de Llumajor, en el Joana de Campos, en Antoni de Lloret, en Lluís de Manacó. I de Pedro Nadal Fiana, a sa mare, a sa seva germana i en el seu cunyat Tolo, i en tot el ciclisme de Ràdio Murta, i en Xis Comunà, a sa seva dona, en el Martí Caramella, a sa seva dona, en el Miquel Cotó i a sa seva dona, en el Mateu Beassa i a sa seva dona, i en el Simó i en la Maria, i en el Marga del Brollador, i en el Carles, i en el Paloni i en el Bernat. I en Quique, en el camarer del Dolidor. I en Florentina de Petra. I a tots els ciclis de la Ràdio Murta, a la Magdalena de Sant Guineu. I a tots. A tots els meus fills i a tots els meus nets. I especial a la meva neta Martina, jo li dedico a ella també. I a tots els vinietos i a tots, perquè tenc molt de nets. A tots els nets i a tots els meus germans. I en el meu corrins a tots. I a tu, i a la teva dona, i a els nens, a ta mare, i a la teva tia Carmen, a tota la teva família, i a la família de Vicent Ferrer, a tots, i a tots els que criden a Ràdio Murta, i els que no hi criden, i els que l'escolten, per tots. Adeu, fins una altra, una ferrada molt forta.

Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
1: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
3: Són la Paquita de Palma. Manu, m'agradaria que me posessis una cançó per Dona Maria Sonoguera. La més guapa que tinguis, vale. Adéu, adéu.

0: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
1: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 de matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí. Gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.
2: Queridos españoles, me llena de orgullo y satisfacción deciros que ya estoy aquí en Mallorca. He venido desde Abu Dhabi a ver a mi querido amigo, al imitador, al imitador que se llama Marcos Esteban, el chaval aquí de Mallorca, que además va a estar muy pronto en Radio Murta, con mi querido también amigo Manu Blanco. Queridos españoles, nos vemos pronto en la 88.4.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Puigpunyent està de festa. Música, cultura, esports, activitats infantils, nits de revetlla i molt més per compartir entre família i amics. Vine a disfrutar del millor ambient i a fer poble com mai. No te perdis les festes de la Mare de Déu d'agost. T'esperam del 8 al 14 d'agost a Puigpunyent.
2: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
3: Transmiflusser es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflusser, 971 26 60 36. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número. Ses Cadenes.

Aquests són els nostres consells. Congelar tomàtigues. Sabíeu que les tomàtigues també se poden congelar? Per això, si no heu comprat moltes, les podeu conservar de la següent manera. Rentau-les molt bé. Poseu-les a bollir dins aigua salada durant un quart d'hora. Escorre. Refresqueu-los i poseu-los dins bosses de plàstic en el congelador.

0: Aquest pròxim dissabte 15 d'agost a les 21 hores, a la plaça Bisbe Planes de Sant Jordi, Sardinada. I 31 gran cantada d'Havaneres i cançó marinera, amb Elisabet Grau i Arpellots Havaneres Band, Torrada Sardines i Cremada Roma Amazona. I col·labora Associació de Veïnars d'Esplà Sant Jordi i l'INSA.
1: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? Al Gasoil Sambi t'ho duim ràpid. Preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca terra, gust amb arrels.
4: Este es el mes del gran eclipse. Todo el mundo habla de ello. Pero los eclipses no solo ocurren en el cielo, también ocurren en el mercado inmobiliario. Te lo explicamos. Cuando el precio eclipsa el valor, cuando la improvisación eclipsa la estrategia, este agosto, que no te eclipsen la venta de tu casa. Antes de tomar una decisión, habla con quien lleva décadas ayudando a propietarios a vender mejor. Fincas Fiol, no vendemos casas, cambiamos vidas.

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Esportles, esbrollador, en cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com fric mallorquí, callos, caragol. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971 61.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
3: Allà a Llotja, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

0: del hombre.
1: Hola, som en Pep.
2: Hola, som en José Juan.
3: Jo som Paco.
1: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
2: I a tots els oients
4: de Ràdio Murta. Yeah!

coneguem els nostres dites i refranys. Dos ocells a una espiga no lliga. Vol dir que no va bé que dos comandin en el mateix temps, en el mateix lloc.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la Playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
2: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
3: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
4: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: Menjam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Atención, esto le interesa. Escuche, escuche. Can Jaume, multiservicios y mantenimiento. Les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895. 871-61-1895. Desde 1992, en calle Cotlliure 5 de Palma, Can Jaume, multiservicios y mantenimiento.
2: Fins el 22 d'agost, Cerqueria Blanca ja viu les festes de Sant Roc i venen amb moltes emocions. No vos podeu perdre el pregó de Sant Roc i una de les grans novetats d'enguany s'estrenen els nous caparrots que faran créixer una de les tradicions més estimades del poble. Vos esperam a tots. Ajuntament de Santanyí.

0: si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Mediterrània. Aquest pròxim dissabte 15 d'agost a les 21 hores, a la plaça Bisbe Planes de Sant Jordi, Sardinada, i 31 gran cantada d'Havaneres i cançó marinera, amb Elisabet Grau i Arpellots Havaneres Band, Torrada Sardines i Cremada Roma Amazona. I col·labora Associació de Veïnars d'Esplà Sant Jordi i l'INSA.
3: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
4: Aquests són els nostres consells. Brou sense grasa. Si voleu llevar l'excés de grasa del brou, col·loqueu damunt l'olla un tros de paper de cuina.

coneguem els nostres dites i refranys. Aigua de gener omple les botes i el graner. Indica els beneficis de les pluges de gener.

0: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
1: Demà, Mallorca viurà un dels esdeveniments astronòmics més importants dels darrers anys. Milers de persones es desplaçaran fins a diferents punts de l'illa per observar l'eclipsi solar, especialment a la platja de Palma, on s'ha preparat un dispositiu especial per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de la jornada. Per conèixer com funcionarà aquest operatiu, ens acompanya el primer tinent de Batla, Xavier Bonet. Molt bon dia.
2: Molt bon dia a tots.
1: Xavier, demà arriba una jornada molt esperada. En què consisteix exactament el dispositiu especial que ha preparat l'Ajuntament de Palma?
2: Sí, però és mentida, però ja el dia és demà, ja ha arribat aquest dia. Duim molt de mesos preparant aquest dia tan especial. Un dia que, com tothom sap, fa molt d'anys que no se produeix a la nostra terra, que és un Mallorca i Palma en particular, és un dels puestos a on se veu millor del món aquest eclipsi, i una fita tan important i tan històrica, des de les administracions tenim moltes responsabilitats, perquè el nostre objectiu és que tothom pugui gaudir en total tranquil·litat i en total seguretat d'aquest dia.
1: Xerrant de responsabilitat, i a mi m'agradaria conèixer quines seran les principals mesures de seguretat i de mobilitat que es posaran en marxa perquè tothom pugui gaudir de l'eclipsi, però en tranquil·litat i seguretat.
2: Han de tenir en compte que la platja de Palma és un d'aquests puestos habilitats i recomanats per veure l'eclipsi, i esperam que hi hagi bastanta gent. Estem xerrant de que hi hagi entre 50 i 70.000 persones que vinguin a la platja de Palma per poder gaudir d'aquest dia. I en tanta afluència de gent a una zona ja de per si que està amb molta població i amb moltes persones que estan fent turisme en aquella zona, nosaltres tenim la responsabilitat d'intentar que tot succeeixi en la màxima normalitat possible. Per aquest motiu, el que fem és tear tràfic des de primera hora des de matí, i només el restringim a persones que hi viuen en la zona, treballadors que van a fer feina cada dia o persones que tinguin reserva en els diferents establiments que hi ha allà. I després, a nivell de platja, el que apel·làvem és a la responsabilitat de tots els ciutadans i de totes les persones que ens visiten, necessitant que tot es corri en tranquil·litat, i per això han d'evitar que entrar vidres a dins arena, han d'intentar no posar música estrident a la platja, han d'intentar no anar a fogueres, ni fer barbacoa, ni fer res per l'estil, que en tanta gent han de fer que tot passi en la màxima normalitat possible.
1: Ara en xerrava de totes les característiques que tindran en compte la platja de Palma, i una de les novetats és que el sistema d'accés mitjançant un codi QR aquí a la platja de ciutat. Com funcionarà aquest sistema i per què s'ha considerat necessari implantar-lo?
2: Bé, aquest sistema de QR s'ha fet feina en les patronals empresarials, en la patronal hotelera i en els comerciants, per intentar que tots els seus treballadors puguin accedir en la màxima rapidesa a la platja de Palma. Pensem que fins a les 12 del migdia podran accedir per totes i cada una de les entrades, però a partir de les 12 del migdia només serà accessible a la rotonda d'Espilarí. Amb l'acumulació de cotxes, si tu dus aquest QR imprès damunt de la guantera del cotxe, els policies, quan el veuen, l'escanegen en un segon i donen pas automàtic. De no ser així, hauríem de mostrar papers, demostrar que fan feina o demostrar que viuen a la zona, i seria molt enredor. I amb aquesta intenció, amb el QR, serà molt, molt ràpid que les persones que ho puguin acreditar amb aquest QR podran entrar sense cap tipus de problema.
1: Entenc, Xavier, que és important recordar que sense aquest codi QR no se podrà accedir a la zona habilitada, no, Álvaro?
2: Bueno, si no se tingués aquest QR, però se pogués acreditar que sí que són treballadors, o que tenen un fill a una escoleta, o que van al metge, o que tenen una residència allà, també se'ls deixaria passar. El que passa és que seria molt més lento tant per les policies com per la persona que volgués accedir. Per tant, és molt recomanable tenir aquest QR i així evitant qualsevol tipus de problema.
1: I guanyem temps, que és necessari ara. Després d'aquests mesos de preparació i de coordinació entre l'administració, què esperau que passi demà perquè podeu considerar que aquest dispositiu ha estat tot un èxit?
2: Bueno, els dispositius són un èxit quan no se xerra de dispositius, i per tant nosaltres esperam que passat demà tots els diaris diguin que l'eclipsi s'ha vist perfecte, que tots els mallorquins han pogut disfrutar d'un fenomen històric i que això sigui l'única notícia. Per tant, nosaltres amb aquest dispositiu no volem tenir cap tipus de rellevància, el que volem és que tot transcorri en la total tranquil·litat que necessitem.
1: Claro que sí. Xavier, li agradaria destacar alguna cosa?
2: Jo crec que els mallorquins tenim una oportunitat única per poder disfrutar d'aquest dia i l'hem de tenir en tota la responsabilitat, en tota la corresponsabilitat i, per tant, animar a que tothom que el vulgui disfrutar ho disfruti en tota la tranquil·litat del món.
1: I ja ho saben, demà a Mallorca viurà una jornada única que combinarà ciència, turisme i una gran organització institucional. Des d'aquí només ens queda desitjar que tots es desenvolupi en normalitat i que tots puguem gaudir d'aquest fenomen amb màxima seguretat. Moltes gràcies a Xavier per haver-nos acompanyat avui aquí a la nostra ràdio.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I fins aquí tota l'actualitat de la teva ciutat. Més informació al web palma.es.
3: El verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Smith-Jorgran, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo. Tradición, calidad y esencia de Menorca.
4: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
5: Última hora. ¿Sabías que el estrés, la genética e incluso discutir con tu ex pueden hacerte perder el cabello? No podemos controlar todo esto, pero en Clínica Nadal sí podemos ayudarte a recuperarlo. Cirugía capilar por tan solo 3.300 euros. Clínica Nadal, porque tu cabello merece una segunda oportunidad. Tu ex, no.
6: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
7: ¿Sufres dolor de espalda, rodilla, cadera u hombro? En Alivium Clínica del Dolor llevamos más de 20 años ayudando a nuestros pacientes a recuperar su calidad de vida con tratamientos personalizados y la última tecnología regenerativa. Estamos en Palma, Manacor, Portocristo, Inca y ahora también en Calviá. No dejes que el dolor controle tu vida. Déjanos ayudarte. Visítanos en alivium.com. Alivium, tu bienestar es nuestra prioridad.
8: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
1: ¡Atención! Ven a Western Park y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en westernpark.com y utiliza el código promocional WESTBALEARS26. Recuerda, WESTBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
2: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
3: Cada dimecres a les 5 i cada divendres a les 5 i mitja de Sora Baixa, aquí, a Ràdio Murta.
4: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
5: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
6: L'estiu a Palma també és sinònim de cinema, de cultura i de ballars a la fresca. Una nova edició de Cinemes a la Fresca ja està en marxa i ho ha fet amb una gran resposta per part del públic. Més de 500 persones varen assistir a la primera projecció. A part de les estacions, es converteix aquestes setmanes en una gran sala de cinema a l'aire lliure, abans que la programació es traslladi durant la darrera setmana a la plaça Francesc García Orell. Una proposta gratuïta que celebra els dilluns, els dimarts i dimecres a les 9 del vespre. Enguany, la programació compta amb 15 llargmetratges i 7 curtmetratges, amb una proposta molt variada per a tots els públics. Però què té el cinema a la fresca per continuar reunint tanta gent? Com s'ha preparat la programació d'enguany? I per què és important continuar acostant la cultura als carrers de Palma? Tot això ho coneixerem avui amb Rafael Brunet. Molt bon dia.
7: Molt bon dia, Fernando.
6: Rafael, el cinema a la fresca ja ha començat i ho ha fet amb una gran resposta, amb més de 500 persones a la primera projecció. Quina valoració feis d'aquest inici?
7: Bé, estic molt contents perquè la resposta en els darrers anys és fantàstica, o sigui, l'acumulació de gent, o sigui, des de 500, de 500 a 900 persones quasi per cada pel·lícula, inclús pel·lícules que dius nosaltres intentem fer una proposta molt diversa, moltes propostes molt diferents unes amb les altres, i que inclús pel·lícules que dius que són com a més minoritaris s'hi posen 700 persones, o sigui, és fantàstic aquesta resposta.
6: La veritat que aquí m'ho adonant compte de l'importància que té la cultura i el cinema a la nostra ciutat, no, Rafael?
7: Sí, és una... Després de tant d'anys, o sigui, ja està dins l'ADN dels palmesans, o sigui, passar a anar un vespre d'estiu a veure el cinema a l'aire lliure, en les parts de les estacions, més que és un lloc molt cèntric, fresquet, que aquest dia et s'agraeix, sí. I amb aquestes propostes i la qualitat visual i sonora en la que han aconseguit aquesta programació, ja va dins de la palmassà i anar al cinema a la fresca.
6: Ara xerraven d'aquestes projeccions que tenen lloc principalment en les parts de les estacions, però sí que la darrera setmana se traslladen a la plaça Francesc García Orell. Per què s'han triat aquests dos espais i què aporten a l'experiència del cinema de l'aire lliure?
7: A veure, el parc de les estacions és un lloc molt ample, cèntric, de fàcil accés i més, com ja t'he dit, pues, que té un ambient, o sigui, de molta verdor i molta quietud a dins del centre de Palma. També és intentant dur cinema a la fresca més cap a les barriades, per una diversificació cultural, que no tot sigui en el centre de Palma i a les voltes i en el parc de la mà, sinó que hi hagi més activitat cultural per altres espais. I a la plaça Francesc García Orell, aquí la darrera setmana, fa dos anys, que feim el cinema off, O sigui que les coses més d'autor, aquestes pel·lícules que sí són més minoritaris,
8: com
7: més conegudes, però amb molta qualitat. I aposta, feim aquesta segona tongada en aquesta plaça, de vora la plaça de les Columnes, també per la mateixa raó, dur més cultura a les barriades de Palma i donar més varietat a la proposta. És, diguem, una extensió de no en reteat el que feim en part de les estacions, sinó que hem ampliat una setmana més amb aquest off cinema a la fresca.
6: Xerrant d'aquesta varietat, que tenim 15 llargmetratges, 7 curtmetratges en títols i gèneres molt diferents, com se dissenya aquesta programació, com ho dissenyat d'enguany, i quines pel·lícules ens podries destacar?
7: O sigui, la programació se fa cercant elements, o sigui, pel·lícules de molt variat estil i que puguin agradar, que puguin atreure a un molt ample target de públic. O sigui, des d'infantils a cinema en català, cinema mut, cinema d'autor, amb original, saps?
6: Sí.
7: De tot, o sigui, que hagi un pot de tot, ¿vale? Perquè tothom tingui una pel·lícula que li agradi anar a veure. O sigui, destacar, pues, avui fem Wicked, que és, jo ven d'estat musical, i clar, Wicked és el darrer èxit, no només a Broadway, sinó també com a pel·lícula, que va arrasar en els cinemes. És aquesta primera part d'aquesta història de les dues bruixes, diguem una pre-seqüela de lo que és el Mago de Oz, que tothom coneixem, i després tenim coses, o sigui, Les xiques de l'estació, d'aquesta producció mallorquina que xerra, que més és molt curiós perquè xerra de lo que va passar en les parts de les estacions, o sigui, just a 100 metres d'aquí va projectant la pel·lícula, que ho fa molt, molt, molt especial. Tenim Whipom, que és un èxit de cinema fantàstic, que va de bruixes, que no és de por, però sí és un poquet...
6: De suspense.
7: Sí, cal que surt
6: tot endur.
7: I després tenim pel·lícules com Un Like, de Bob Trevino, que és una proposta més indie, que és potser la que més toca emocionalment i que és com actualment se relaciona molta part dels humans joves que cerquen parella, pues a través de Facebook, Instagram i el que li passa en aquest home. I també tenim, o sigui, El Gabinete del Doctor Caligari, que és ho feim amb Vincel Ràdio,
6: sí.
7: És una pel·lícula muda i jo especialment, jo és que admir moltíssim en Buster Keaton, i tenim, que avui fa 100 anys, El Maquinista de la General, que també és una superdivertida, com feien els efectes especials fa 100 anys, que no hi havia la tecnologia d'ara, com podien fer aquestes coses, també és com a pel·lícula és una meravella.
6: Rafael, entenc que és una posada en valor del cinema català, dels grans clàssics, una aposta per el talent balear, perquè també és un aparador per la nostra cultura i la nostra producció audiovisual.
7: Clar, i també és una demostració de que l'Ajuntament de Palma pues, hi col·labora en el sector audiovisual, no només projectant les pel·lícules, sinó, per exemple, tenim La Innocència, d'en Miqui Duran, que se va estrenar a l'Atlàntida, que és un projecte en què nosaltres hem apostat i posant mitjans perquè se puguin tirar endavant d'aquests projectes i aquestes propostes. O sigui, no només intervenim dins el món audiovisual, programant, sigui insistiu en el cinema La Fresca, sinó també dins del teatre Maruja Alfaro, Mar i Terra, que hi ha molt de cinema allà, sinó també pues, donant una empenta i ajudant a diferents documentals, a diferents propostes de curtmetratges.
6: Que posen en valor aquesta cultura de la ciutat i de l'illa, també.
7: I és talent local, on de promocionar és talent local, que en tenim molt.
6: Efectivament. Rafael, més enllà de les pel·lícules, el cinema La Fresca té un encant especial. Sortint al carrer, compartir una nit d'estiu i, sobretot, jo ho dic, gratuïtament de la cultura. Per què creus que aquesta iniciativa continua connectant amb el públic any rere any?
7: Pues perquè, com bé dius tu, és una cosa que se fa en grup, sigui en família, sigui amb amics, i tothom ho veu i ho explota de la seva manera, o sigui, n'hi ha que se'n van allà com si fos una pel·lícula normal i corrent, sí. Se ven i miren la pel·lícula, n'hi ha que sopen, o sigui, que se posen allà en la família, en els nins allà, i mentre veuen la pel·lícula estan allà damunt una manta sopant, sí. N'hi ha que estan com a més retirats allà i estan, pues, amb la seva parella o amb els seus amics i estan mirant la pel·lícula mentre mengen crispetes, saps? N'hi ha que passen, se queden, després se'n tornen. O sigui, és una forma molt, molt curiosa de que com cadascú i com hi ha moltes varietats, sí, de viure aquesta experiència.
8: Que molts plasmes realment la diversitat que té la ciutat, no és vera.
7: Totalment, totalment. I si veus la quantitat de gent que hi ha, no és una allò. Hi ha mallorquins, hi ha... O sigui, totes les nacionalitats, estrangers, de tot. O sigui, l'amalgama de públic és el que es palma avui en dia. Moltíssima gent de molt diferents llocs.
8: I això és l'important, Rafael. Ja ho saben, cinema per a tots els públics, clàssics, produccions actuals, talent balear i curtmetratges. Una programació que converteix la nit d'estiu de Palma en una oportunitat per disfrutar de la cultura d'una manera diferent. Cinema a la Fresca continuarà fins dia 2 de setembre en sessions gratuïtes el dilluns, dimarts i dimecres a les 9 del vespre. Rafael Brunet, moltes gràcies per acompanyar-nos i per acostar-nos una mica més a aquesta nova edició de Cinema a la Fresca.
7: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
8: Gràcies i molt
7: bon dia.
9: I fins aquí tota l'actualitat de...

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

Aquests són els nostres consells. Pintura en els vidres. No vos poseu nerviosa si els pintors veuran deixat les finestres plenes de taques. Se fan netes amb facilitat fregant amb un pedaç banyat amb vinagre calent.

0: Esto le interesa. Escuche, escuche. Can Jauma Multiservicios y Mantenimiento les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895, 871-61-1895. Desde 1992, en calle Conlliure 5 de Palma, Can Jauma Multiservicios y Mantenimiento.
1: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
2: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
3: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.
0: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado.

0: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir de gasoil Sambi ara...
1: Puh, pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tota elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
3: Hola, soy Blanca Vergara y mando un abrazo muy fuerte a Radio Murta Canal 4 y en especial a mi amigo Manu Blanco.

coneguent les nostres dites i refranys. En el forn i en el rentador, la gent diu el bo i millor. Vol dir que en aquests dos llocs se murmuren i se conten totes les xafarderies.

Recordi que per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Aquest pròxim dissabte 15 d'agost a les 21 hores, a la plaça Bisbe Planes de Sant Jordi, Sardinada, i 31 gran cantada veneres i cançó marinera amb Elisabet Grau i Arpellots Avenedes Band, Torrada Sardines i Cremada Roma Amazona. I col·labora Associació de Veïnars d'Esplà Sant Jordi i l'INSA.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
0: En el corazón de Sarrápita, donde el mar acaricia la costa y la tradición se respira en cada rincón, hay un lugar que lleva el sabor de Mallorca en cada bocado. Forn Sarrápita. Panadería, pastelería y heladería artesanal. Un homenaje diario al producto local. Ven a conocernos en Avenida de Miramar 52, Sarrápita. Disfruta de comer una deliciosa paella con preciosas vistas al mar o lo que más te apetezca. Pedidos a domicilio al teléfono 971-640126. Síguenos en Instagram y Facebook. Forn Sarrápita.

0: Aquest pròxim dissabte 15 d'agost a les 21 hores, a la plaça Bisbe Planes de Sant Jordi, Sardinada, i 31 gran cantada d'Havaneres i cançó marinera, amb Elisabet Grau i Arpellots Havaneres Band, Torrada Sardines i Cremada Roma Amazona. I col·labora Associació de Veïnars d'Esplà Sant Jordi i l'INSA.
1: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
2: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
4: No. En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
5: Hola, bona nit. Som la Francisca de Palma. M'encanta escoltar-vos. M'agradaria, si podeu, escoltar aquesta poesia. Que bella la vida quan tot somriu. Que bella la vida si l'amor no falta. Que hermós és el dia que els pares fan festa i els fills d'aquests ningú falta. Que bella la vida pels enamorats, que sempre desitgen poder estar plegats. Que hermós és el temps d'una enamorada quan amb il·lusió la boda prepara. Que hermós és la vida quan espera un fill, que bell i hermós poder-lo criar. I tenia el suport quan ja és un home que un moment difícil te pugui ajudar. Que dolça sentir fluixet a l'orella, amor de la vida que molt jo estim, i tenir la carícia d'una mà amable que et toca la cara i amb ulls que veus. Que hermós és sentir d'un altre el calor i si el moment convida poder fer l'amor. Que gran és tenir l'univers a la teva mà i de tantes meravelles poder disfrutar. Sol és necessari per a ser dictós donar i rebre bàlsams d'amor. I en quant d'amor Déu el món crea i tot ho va fer per tu disfrutar. Espero que disfruteu aquesta poesia. Gràcies i perdoneu si m'he allargat massa. Gràcies.
6: Amb molt de gust jo vos vull contar una història perquè la duc ben fresca dins la memòria. Això és

cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

Coneguem els nostres dites i refrains. Qui barata, es cap se grata. Baratar coses no sempre surt bé.

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixequet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
2: Este viernes 14 de agosto vive una noche de pamboli y música en vivo con Sebastián en Bonallén, calle del Ferro 12 en Santa Catalina. Por solo 14 euros, pamboli, sangría, refrescos y postre. No busques excusas y ven a disfrutar. Reservas al 971 45 25 15. ¡Te esperamos en Bonallén!

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
3: I jo som en Biel Tous. Som els cantants de l'Orquestra Oasis.
2: Vos convidam a venir a gaudir, cantar i ballar amb les cançons de l'Orquestra Oasis el 14 d'agost a les 10 del vespre a la plaça de Camp Pere Ignasi de Campos. Organitza i patrocina Ajuntament de Campos i tot espectacle.

0: Laura de Palma. Som de Francisca i crit des de Petra.
1: Som l'Antònia de Sant Eugeni.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo enorme a tots els amics de Ràdio Murta i molt especial en el nostre amic, en el nostre superamic, en Manu Blanco, que hi sempre mos posa la millor música en la millor companyia. Gràcies, Manu, i gràcies, amics de Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Taques de suor. Per eliminar una taca de suor d'una peça de roba, heu de fregar amb un pedaç net i blanc banyat amb alcohol. Després, introduir la roba dins una rivella amb aigua freda i sabó neutre. Deixeu que reposi un moment i rentau. Lo darrer és necessari aclarir amb aigua freda. Mai amb aigua calenta, ja que resalta els colors.

0: amb en Joan del Molinar.
1: Com va dinar? De Salsaguer. Anna Montse Sàceres de Villafranca.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Hola, som la Lorena Bonnin, guanyadora de Prodigios en la modalitat de cant. Vull enviar una ferrada molt forta a tots els amics de Ràdio Murta i especialment a Manu Blanc.

Aquests són els nostres consells. Dents blanques. Una manera de blanquejar les dents diàriament consisteix en picar dues freses i fregar les dents amb aquesta mescla durant uns minuts. El resultat és fantàstic.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo molt especial a tots els amics i oients de Ràdio Murta. Ja vos he dit, som en Anglada. Gràcies a tots sempre per escoltar la bona música. Aquí.

Hola, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar el meu amic i company en Manu Blanco. Pujar volums, que so, es ràdio morta. Manu Blanco, sempre gran, sempre enorme, sempre únic. Salut, amic, salut!

coneguem les nostres dites i refranys. El lot de 15 anys té gavatx i no té mans. Vol dir que els lots d'aquesta edat mengen molt i treballen poc.

0: Hola, som la Catalina de Missalem. Sóc la Manoli del Pla de Natesa.
1: Com heu? Som de Ponsa.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...